L'ubiel farù fa petalel, chilio l'aurelio per garda su un escabot. Du malparat fatal e s'arribo de cots che se garu nuelio sun pas tutos per bunur mutus de panur.